ẹ̀yin bàbá ìyá ará ọ̀rẹ́ àtàládùgbò èmi ní Blackman Akib Karim. Mo fẹ́ pè pé kẹ́ ẹ máa gbọ́ ètò lórí Lágelú FM 96.7 pàápàá lórí ètò High Life Extra Victor Pius Asubike.

ṣóyè yín jẹ́ kí nǹkan tó ní kò yú ẹ ẹlòmíà chiquito akínìkan kínìkan ṣe orin nǹkan tó bá hùn ẹni kò wọ nǹkan tó bá hùn ẹni kò rà nǹkan tó bá hùn ẹni kò wà iye tó bá hùn ẹni kò wà nínú àkáǹtì ẹ irú ìpara tó bá hùn ẹni kò lò ẹran ìdí òun ni gbogbo everybody wà jẹ́ kí nǹkan tó ní kò yú ẹ báwọn èèyàn bá wọ gold bó jẹ́ pandu abẹ́ bíríìjì mọ̀lẹ́tẹ̀ wọ́ tó bá wọ aṣọ tó bá jẹ́ 300 naira abẹ́ ibi ìdùgbẹ́ aláwo wọ́ tó bá ní ìtẹ́lọ́rùn tí nǹkan tó ní bá yú ẹ ò ní ní problem tó bá fẹ́ gbé ilé ayé bí ilé ayé bó ṣe rọrùn yẹn má jẹ́ kí n sọ kejì jẹ́ kí nǹkan tó ní kò yú ẹ ẹjẹ́ ń lọ sórí facebook imáfojì ẹ peter thank you ọ̀làlékè olútóyin thank you afis ganiyu thank you imáfojì ẹ peter again thank you ọ̀ṣunlẹ́yẹ akínkúnmi afis thank you Pupola Oluwabukola thank you Nene Nene my beautiful baby girl thank you Olalekan Olutoyin thank you Olarewaju Mickey omo ibile thank you TFK Shitu thank you Nene ọjà mi ti dé o bàtà aṣọ everything tó bá lulú èyí tó lè tà o lè wá kó ọjà o owó péréte péréte dẹ̀ ni mi ò fi ni àwọn èèyàn lára àkókò iléyà yìí owó péréte péréte tẹ́ntẹ́n kọbọ̀ bàtà aṣọ Nene pè mí lẹ́yìn ètò jẹ́ kí nǹkan tó ní kò yí ẹ torí bímbọ wọ flower top èmi náà mo tiẹ̀ like top mi mo gbọ́dọ̀ wọ̀ ọ́ mo wá ń sáré kiri gbígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígígíg
awon erun ton ta ni 250 500 300 nibi o ya gbogbo won lenu pe chikito ra because mo wo pe emi ti mo n lo jawu jagba jagbu jagbu jagba jagba ma wa gberun 250 sori bimbo emi ti mo n kiri nu orun kiri ti mo n wa owo kiri o se pe mi o le gbe sori but akoko e nbo mi o ti ni mi o ti nilo e nisin je ki nkan to ni ko yi o e je ki emi awon woli ma ba e soro pagban bari ibe ni pe ko try ko se gbogbo nkan to le se lati ni olohun ninu aye e wallahi ti olohun ba ndari e ti emi awon woli ba ndari e o ni ni problem wallahi eyan ko bi mi ni jokan oni ba olosi mo se gbo gbogbo awon ede ti mo gbo yi mo ni sumo emi awon woli wallahi koko to ba toro lowo e o ma se fun e yan kana chikito ru awon to n ba rin yan ko lo ye ko ma ba rin pe pe le ko e pe abo lomojo bimbo ni kin wa dide je ki nkan to ni ko te lorun won ti pe ni last week sunday mo so pe kini sumo olorun this week again mo so pe ko je ki nkan to ni ko te lorun be contented with whatever you have no run to get something because somebody don't get them come on next week sunday I go talk this